0: de formació Salgar. A partir de setembre tenim formacions gratuïtes finançades pel SOIP amb la participació del CEPE. Jardineria, administració, idiomes, atenció al client i moltes més als centres de Porto Colom, Felanitx, Inca i Palma. Entra a formacionsalgar.com i reserva la teva plaça. Centre de formació Salgar. Compromís amb la teva formació.
1: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días, liquidación de stocks. Sofás, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores.

0: Las 2 y 39 minutos de la tarde, seguimos en Illes Balears en la Onda. Recuerden que máxima precaución hasta ahora durante toda la tarde también en Ibiza y Formentera, donde se prevén esas lluvias y esas tormentas, también incluso en Mallorca un poquito más tarde, que se podrían acumular también hasta 90 litros por metro cuadrado. Esa es una de las noticias del día, esos avisos, así hay que estar muy pendientes. Pero ahora es momento de saludar a nuestros tertulianos aquí en Illes Balears en la Onda. Tenemos con nosotros a Catalina Sirer, què tal? Benvinguda de nou. T'enyoràvem, ja t'ho vaig dir, t'ho torno a repetir.
1: Moltes gràcies, jo també vos enyorava molt a vosaltres, trobem-nos aquí i poder xerrar una estoneta i que la gent mos escolti. Espero que tothom que estigui a casa seva hagi passat un bon estiu, tinguin salut i estiguin preparats per començar aquesta nova temporada.
0: Nou curs, nou setembre.
1: Exacte.
0: També saludam en Tolo Cervera. Què tal, Tolo? Com estàs?
2: Com està? Molt bé.
0: Mos tornem a trobar aquí i avui a damunt també tenim una nova incorporació perquè és en Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Serveis de Balears, perquè avui mos ve molt bé que estigui ell aquí per xerrar de tots aquests temes de les pujades de preus també dels carburants que tots estem notant. Què tal, Joan? Benvingut.
3: Bones tardes, què tal a tots? Gràcies.
0: I de com comentàvem, no? Ho duim comptant també tota la setmana. Avui eren els pescadors els que se queixaven d'aquesta pujada de preu dels carburants. La darrera també, que hi va l'organització, diguem, que va dir que aquesta alarma, no?, per aquesta pujada de preus va ser representant de l'Associació de Benzineres, en Rafael Matas, aquí precisament Onda Cero, i també xerrava que sobre el govern central, no?, demanava aprovar aquesta bonificació de 20 cèntims per litre en benzina i dièsel, i comentava que arribava tard, no? Anem a escoltar-lo i ell mos introduirà aquest tema.
4: Confiamos con pequeño alivio. Todo que sean ayudas, bienvenido sea. Realmente estamos en un momento bastante delicado y el transporte de mercancías es un pilar muy importante, y más para los Baleares. Si nosotros no podemos llegar a final de mes y empezamos a reducir vehículos y servicios, tenemos un problema para todas las islas. Pero realmente, cuando tengamos ya las ayudas, valoraremos a ver qué límite o cuánto realmente esas ayudas nos pueden ayudar.
0: Joan, com a president de l'Associació d'Estacions de Serveis de Balears, com està afectant ja això? I quines són les principals reivindicacions, també una d'elles, com deia en Rafael Matas, no?, aquesta bonificació de 20 cèntims?
5: Sí, bones tardes. La situació que tenim ara mateix és complicada. Hem repassat ja de mitja la barrera psicològica dels 2 euros, tant en benzina com en gasoil. És una situació crítica per als nostres clients, que diguéssim que és el darrer eslabó d'aquesta cadena, però sí, també és una situació crítica per a nosaltres, perquè lògicament quan més car està el preu dels carburants, nosaltres venem banco. Nosaltres molt estimem més que estigui un preu raonable, que és quan nosaltres tenim més ventes, i el que molta gent pot trobar pensava al contrari, ah, 2 euros, no, 2 euros nosaltres no tenim poder damunt dels preus dels carburants. Nosaltres, d'aquests 2 euros, que està avui més a manco de mitja, els preus dels carburants, els benzineres molt duim 15, 16, 17 cèntims per litre, per tant, brut, a més. No tenim màgia damunt dels preus. Quines reivindicacions tenim enfront d'aquesta pujada dels preus dels carburants? Ara mateix ja ha activat la clàusula d'emergència que va aprovar el govern, que eren aquests 20 cèntims de descompte damunt de impostos especials de gasoil, que això, una vegada aplicat, se tradueix en uns 10 cèntims de preu de venda. El que passa és que no basta, perquè la conjuntura econòmica i la

0: cada dels preus que van s'està menjant aquesta bonificació. Per tant, jo no sé si l'estat espanyol té potestat o no de tornar a fer una rebaixa temporal del tipus d'IVA, estar dins de l'Europa. La Unió Europea crec que no era massa partidari de fer aquest moviment, però bueno, anem a veure d'aquí a final d'aquest mes de setembre, que recordem, a final d'aquest mes de setembre caduquen totes aquestes ajudes que estan vigents, que són 5 cèntims en la benzina i 20 en la carta de gasoil, tenen fet circulació que de dia de setembre, a veure mem si per mes d'octubre, jo vull pensar que sí, se pren poc tipus de mesura per amortiguar un poc aquesta alça, que van dir que és tipus d'IVA, perquè al final si va és un impost finalista i és percentual, i com més pugis per als que van també més altres descompte. Un descompte fix, com és que teníem ara mateix, damunt dels impostos especials, clar, si la conjuntura econòmica que veu com estem ara mateix se preveu com a tot temps, en el final el mercat s'acaba menjant aquesta bonificació.
1: Catalina, però és que això ja ho hem viscut, eh? Perquè fa uns mesos xerràvem però, també d'aquesta pujada.
2: Clar, xerràvem de la pujada del carburant, però el tema delicat, el tema problemàtic, és que aquesta pujada de carburant no queda només en el carburant. Té una repercussió damunt la resta de productes que arriben a les nostres illes, perquè som unes illes i ens han d'arribar els productes de moltes de maneres, són molt de vehicles, tant per terra, per mar, per aire, per lo que sigui, que la pujada de carburant té una repercussió directa damunt altres preus. Per tant, té un efecte damunt tota la ciutadania i damunt totes les economies familiars, i aquest és el problema. Jo, en referència als preus del carburant, jo faig com una mala praxis, que no mirar que val, vull dir, si he de mestre el cotxe, he de que fas cotxe, el depòsit està buit i he de circular, vas, poses benzina i pagues el que te diuen que has de pagar, si dius 30 euros, pagues 30 euros i te dura manco que te durava abans, però sense mirar si va dos, perquè ja no ho pot mirar això, perquè si no, el que dèiem és un efecte psicològic que t'estranyes que, perquè dius... Això ha pujat això, però tot lo de més també ha continuat pujant, i per tant és una situació complexa i delicada. Jo entenc que hi ha d'haver una política de bonificació, però el que comentaven que no és suficient, i per tant no sé quines mesures se poden emprendre per poder pal·liar aquesta situació que afecta, com dèiem, a col·lectius professionals molt importants.
1: De fet, també en els transportistes, no? Com dèiem, que exigien en el govern també aquesta bonificació de l'augment dels preus del combustible de l'Orient Mitjà, no? Ja ho hem escoltat, però també inclús en els distribuïdors, no, Tolo? Com a president de l'associació.
3: Però, vamos, aquí és important el que ha dit sobre les ara... se va ser important per veure fins on arriba tot aquest problema. És a dir, no només el preu del combustible, que ho és, sinó després la repercussió que té damunt tot, per exemple, en el nostre sector, el cost de l'explotació de qualsevol empresa de distribució dels combustibles és important. Que passa que fins ara, des de febrer a març, que se va començar a desbaratar, pues les empreses ho hem anat assumint dins el nostre compte de resultats, però hi ha un moment que ja no pot ser més, això que vol dir que haurem de començar a aplicar aquestes pujades, en aquest cas del combustible, damunt dels preus dels productes. És que no hi ha altra història. Les ajudes en forma d'IVA a les empreses no mos afecta, perquè sabeu que és un IVA compensat. Però bueno, nosaltres estem pendents de les ajudes pactades en el govern d'aquí, a veure si arriben aviat. Això vull reivindicar una vegada més, i aquest dia m'he cansat de dir-ho, que no pot ser que perquè l'administració sigui lenta o sigui complicada, pues bueno, aquestes ajudes no arribin urgentament, que apliquin la declaració responsable i que vagin abonant tot allò que s'ha anat presentant. Després, és que no ho hagi fet bé, com va passar amb les ajudes Covid, que ho hagi de tornar.
1: Perquè, Joan, en aquest cas, també aquestes ajudes, quin impacte podrien tenir inclús en el preu que paga el consumidor, no? Perquè això de que a lo millor agafar menys els cotxes, jo no sé fins a quin punt serà cert, perquè en bosses n'hi ha per tot.
0: Sí, a veure, encara estem en temporada turística, perquè encara tenim mobilitat a les nostres carreteres i tenim també treballadors que fan feina en el sector de l'hostaleria. Si aquesta situació de preus que tenim ara mateix, que tot pareix que sí, perquè no pareix que Corporat se pugui resoldre aquest problema, no, no sé que el senyor Trump demà de matí sigui aquí molt generós, no pareix que vull dir amb això, que si m'anem a final d'octubre, que és quan més o manco el gruix de treballadors que fan feina a l'hostaleria acaba un contracte, si són pitjors discontinus, ens trobem en bona situació realment a nivell d'economia familiar bastant, bastant complicada, perquè si seguim amb aquests 2 euros o més de 2 euros, perquè avui ja estem a 2 euros, si això es complica més, hem de recordar que l'estiu de 22 en la repercussió de la invasió de Rússia a Ucraïna se va enfilar fins a 2,20 llars. Sí que crec que hi havia una bonificació de 20 cèntims, però el preu de base era aquest. Ens podem trobar en bon hivern si tot continua d'aquesta manera bastant, bastant cru. No només, ho queixaràvem tots ara, una mica, no només, sinó per un pris preu per un pris de poli de carburant del vehicle privat, sinó també per combustibles, escalafaccions, com ve d'en Caterina ara mateix, nosaltres consider que vivim un entorn privilegiat, però tenim un hàndicap que és que la majoria de coses molt bé o per via aèria o per via marítima, i el cost del flete no es pujarà perquè puja el preu de l'energia. Per tant, ja dic, si això no trobam o l'administració no... Dic l'administració en el cas de que no se resolgui aquest conflicte corporat, que no apareix, però si no se resolgui aquest conflicte corporat, si l'administració o les administracions no trobam una solució per amortiguar un poc el preu de l'energia, controlar un nivell bastant cru.
1: Aquesta pujada de preus també ho podrem veure, inclús afecta més, no? També la millor la crisi habitacional, en la crisi en l'accés a la vivenda.
2: No, és que és un tema molt complex, que no, de més, no poden xerrar només d'un producte. El que està clar és que el carburant és un referent, és molt, crida molta atenció, hi ha molt d'aspectes a nivell d'economia global i del món, així com està, que té que incideixen directament, però el que està clar és que quan mires un informatiu o quan fan entrevistes, el que està clar és que hi ha una pujada de preus generalitzada en tot un seguit de productes, des dels més bàsics en els menys bàsics, però els bàsics també tenen unes pujades considerables, i per tant entrant dins una roda en un moment allà on tot puja, pugen els preus del carburant, pugen els preus del producte bàsic, pugen molt de preus, però el que no pugen són els salaris de ciutadans, i per tant ens trobem en una situació complexa, i el que comentàvem, que si ven pot ser difícil, i tot això clar que té una repercussió evidentment damunt l'emergència habitacional i damunt molta problemàtica, que jo quan venia deia, si me demanassin quin resum faries, bé, que m'ho van demanar anar de vacances, i el món en aquest temps de que quan m'ho anàvem a anar de vacances, ara que hem tornat, no és tan millor. I no fa tant de temps d'això. Si fèiem un anàlisi de les diferents situacions, a tots els nivells, a molt de nivells, el món, i no dic que el món és globoterràquio, sinó els nostres entorns, les nostres illes, el nostre país, no estan més bé que quan davant d'un mort de vacances. Han sorgit una sèrie de problemàtiques, una sèrie de situacions que fan que l'anàlisi sigui pessimista o la percepció que jo tingui no sigui optimista de la situació que estem pitjor en molts aspectes de la vida que no estàvem abans d'un mort de vacances. I això és la constatació de que jo deia, si me fessin fer un que diries, i no, que m'ho han anat de vacances però que no m'ha avançat cap a bé, que em retrocedir cap a pitjor en molts aspectes.
1: Tolo, jo no sé si coincideixes també en Catalina, i sobretot parlant d'aquesta pujada de preus, no? Com a distribuïdors també, vosaltres sabeu, no?, que és el que més ha pujat i també el que més costa que arribi aquí a Balears.
3: Sí, bueno, jo del primer en la validesa coincide quasi sempre. I si no, mucho cuidado.
1: No és una novetada.
2: Jo amb ell també, jo amb tu també, Tolo, ja ho saps.
3: A part d'això, el més important per una família quan arribem als trens és l'alimentació. Un podrà deixar d'anar ja sé que pos exemples un poc absurdos, però és així, si no vas al cine, doncs mira, mala sort, ara menjar, l'han de comprar. Com recordareu, a principi d'any va haver unes pujades, sobretot amb els tics bases jous, com a màxim exemple, bueno, va anar pujant en uns determinats preus, que eren ja molt complicats, això s'havia estancat, però ara ha tornat per dir. És a dir, a damunt el preu que ja ve carregat de principi d'any, han de començar a preveure que seguirà. De fet, si l'acció de la comunitat està a un 4 i pico, si no vaig equivocat, però això és moltíssim. Si s'escalada de preus, que per això, com ha dit en Joan, que el combustible seguirà pujant, perquè això són mesures del món polític, que ja he perdut el fil, però si això segueix així, arribarem a pagar-ho tot massa car, i serà molt complicat per determinades economies per accedir a tot allò que necessiten per viure.
1: Clar, avui també escoltàvem en els pescadors, no? La Federació Balear de Cofradies de Pescadors també alertava, no? Pareix que tots els tots pues, se posen d'acord avisant, no? Un poc a les administracions de que aquesta pujada de preus pot afectar greument a tots els preus després que paguin després els ciutadans, inclús a l'alimentació. Una de les dades també que han conegut avui precisament de pujada de preus és respecte a la vivenda. Aquest dematí, no? Hem estat en aquesta presentació de l'Observatori de Vivenda de Balears, és una novetat, és el primer observatori que se presenta aquí a les Illes. Sobretot hi havia moltes dades, no? Que han donat a conèixer des de la Conselleria de Vivenda. Però una de les dades, no, que igual ens va cridar més l'atenció en els que hem estat allà, és que Balears arrastra un dèficit acumulat de 17.000 vivendes durant els darrers 25 anys. Catalina, 25 anys no són pocs.
2: No, home, són molt d'anys. Vull dir, són els anys que han passat a molta de gent que no havia nascut i ara ja necessita per tenir o per en marxa el seu projecte de vida personal, necessita una vivenda. Per tant, si ha 25 anys que hi ha aquest dèficit, totes aquestes persones, metges acumulades, no poden donar aquesta passa i no poden començar aquest projecte. I la situació de fa 25 anys ara, el que dèiem amb aquesta situació de preu, això és totalment diferent, la situació econòmica és totalment diferent. És vera que han passat per moment de crisi, per moment de dificultat, perquè el primer que t'ensenyen quan en els estudis d'economia és que l'economia són cicles i hi ha etapes molt importants d'expansió i després venen seguides etapes de recessió, però és vera que fa 25 anys ni a nivell de preus ni a nivell de mà d'obra, ni a nivell de material, ni a nivell de tot això, el món, la situació del conflicte bèl·lic i tot, no estava com està ara, i per tant és més difícil a fer front en aquest repte de posar-se al dia amb el dèficit que duen acumulat, i per tant és un problema afegit en el retard que puguis dur de posar en marxa i tenir a disposició un parc de vivendes per a la gent que ho necessita. I a més, crear un increment demogràfic importantíssim, no només a les nostres illes, sinó a nivell de tot l'estat espanyol.
1: Avui, precisament, també la ministra, no, de Vivenda ha estat a Eivissa, comentava, ha fet una crida, diguem, a les administracions regionals i locals, també d'aquí de Balears, dient que tindrien que declarar, no, Balears com a zona tensionada per aquesta llei de vivenda assequible que ha creat Europa per regular, diguem, el mercat. No sé, Catalina o Tolo, si estàu d'acord, no, regular aquest mercat.
3: Jo és que en la vivenda crec que en xerrem molt de fa massa anys i no s'acerta ni en el diagnòstic ni en la cura. Surten informes cada dos per tres oficials, és a dir, no els invent jo, el darrer de fa dos o tres dies, no sé de quin estament, hi havia a Balears encara 60 i pico de mil de vivendes tancades que el propietari no els alloga per distints motius. Lo de ser idea vacacional, però això és una altra història, tampoc ajuda. Bueno, que comencin a aclarir tot això. La solució per jo no et seguir construint ara sense saber per què. És a dir, és vera que en falten, però a veure si que aquestes que falten simplement no estan en el mercat per distintes causes. No fin res, jo voldria que algú m'ho explicàs. Falta vivienda, vale, hi ha un estudi ben fet de quant en falta. Sabem en sèrio que en falten 10.000, 15.000 o 200.000? Jo penso que no. Però insisteix, si totes aquestes vivendes que ara estan fora de mercat per distintes causes se facilités o se fes el necessari, garanties jurídiques, etc, etc, perquè poguessin sortir, a lo millor aquest problema no seria tan greu, indistintament de que s'ha desfassat el preu de les coses, no només de la vivienda en general, en sobre poder